0: Efectivamente, el día ha llegado. Esta tarde, a partir de las 7:38, la luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol. En menos de una hora lo habrá ocultado. Y la totalidad del eclipse empezará primero en Menorca, a las 8:01, progresará hacia el sur hasta llegar a Formentera, a las 8:33:23. La duración será máxima en Mallorca, alrededor de 1 minuto y medio, y mínima en Formentera, donde no llegará a los 30 segundos. Entre las 8:30 y las 8:34, el día se convertirá en noche. Y hoy hablamos de todo esto con Pep Marcús, que es nuestro divulgador astronómico. Bon dia, Pep.
1: Hola, bon dia. Estic molt nerviós avui, molt, molt nerviós.
0: Tu anava demanat, anava a dir, escolta, Pep, com portes els nervis?
1: Molt malament, molt malament. És, avui per jo és com si hi hagués un concurs d'oposició, hi hagués un superexamen dificilíssim i estic molt nerviós. Falten poques hores, fa més de 10 anys que estem xerrant de l'eclipse total de Mallorca històric, de totes les Balears, no de Mallorca, de dia 12 d'agost, i ha arribat el 12 d'agost de 2026. Estic molt nerviós, però això no ho puc remediar, estic nerviós i ja està.
0: I com es prepara un divulgador astronòmic per un dia com avui? Què portaràs tu quan vais a veure l'eclipsi?
1: Bé, primer de tot, comoditat, el bàsic, sabates còmodes tancades, roba fresca, botella d'aigua, sí o sí, una mica de menjar, galletes i una mica de per picar un poquet, i importantíssim, gorra pel sol, crema solar i ulleres d'eclipsi homologades, que són la base de la seguretat absoluta. A partir d'aquí anirem a un lloc que està a la costa d'Entradellà i Sollen, la família, i des d'allà intentarem veure l'eclipsi. Esperem que vagi tot bé, que no hagi núvols, que no hagi calitja, que no hagi pols en suspensió i que l'espectacle se pugui gaudir. Però el bàsic és això, seguretat i comoditat. No hem de mestir res més. No hem de mestir aparells increïbles, telescopis, si algun té millor, evidentment, però per gaudir a simple vista d'un eclipsi total de sol, l'únic que se necessita és anar còmode, o és homologades, i la gent que t'estima en el teu voltant, i ja està.
0: Y ahora nos centrábamos mucho en cuándo empieza, ¿no? Decíamos a partir de las 7:38, pero ¿qué ocurrirá antes y después?
1: Bueno, a tot un procés de fenòmens que passen just abans d'un eclipsi i després de l'eclipsi en sentit contrari. Per exemple, quan falti mitja horeta per la totalitat, aproximadament uns 30 minuts, se notarà ja un descens de temperatura. És a dir, que baixarà entre 1 i 2 graus la temperatura, que serà molt d'agrair avui. Fa molta calor, molta humitat, és a dir, que una baixada de temperatura sempre és d'agrair. Quan hagi uns 20 minuts abans de l'eclipsi ja se notarà bastant que el cel està un poc més fosc que de costum, és a dir, la lluminositat del sol haurà baixat. Això ja mos farà veure que realment està en procés un fenomen natural com és un eclipsi total. Quan faltin 15 minuts per l'eclipsi, és a dir, aproximadament a les 8 i quart por ahí més o manco, haurà un canvi a la llum i els colors, és a dir, el paisatge, els colors perden saturació, serà colors menys vius. Ja ho veureu, si esteu allà on esteu, en el lloc on esteu, això ho viureu. És evident en aquest punt, un quartet d'hora abans de l'eclipsi, de la totalitat, que ja hi ha una baixada notable de llum, en la qual cosa se notarà que passa alguna cosa. Ara, quan faltin 10 minutets abans de l'eclipsi, ja tindrem vent eclíptic, vent de l'eclipsi, que clar, aquesta alteració tèrmica de la temperatura en superfície fa que se generin unes brises, un poc de ventet, i que canvin aquest sentit de vent. Haurà vent, no sabrem què passa, però un poc de vent. Ara, quan faltin 5 minutets, ja punt a punt, a les 8:27 aproximadament, hi ha un efecte que es diu efecte Purkinje, i aquest efecte Purkinje és que nosaltres, els nostres ulls, perden la percepció dels colors, la canvien perquè hi ha molt poca llum. La transició lumínica extrema que tenim aquest dia, avui vespre, d'aquí unes hores, que això tinc unes ganes que arribi, fa que la retina de l'ull canviï la de visió diurna a fotòpica, que se diu, és a dir, que la sensació que tindrem és que els colors són diferents. Això serà espectacular. Això s'ha estudiat, aquest efecte. Ja quan faltin 3 minutets per ser eclipsi, aproximadament a les 28:29, ja tindrem un paisatge molt estrany, perquè clar, només tindrem un 1% de llum del sol, és una penumbra extrema. És a dir, és com si tinguéssim el crepuscle, profund, però, clar, el cel encara està sent blau, és que d'un color plomizo, així, com un toc grisenc, però encara serà blau. I ja quan faltin 2 minutets i arriba a l'ombra de la lluna, ja la fosca s'accelerarà. I aquesta fosca s'avorà en el cel, que és com si vingués una gran ombra, que de fet és el que passa, que vindrà una gran ombra, i aquí ja començarà pràcticament la totalitat, que quan falti un minutet veurem alerta, una cosa que es diuen serps, o bandes de sombra, les bandes d'ombra, que això és perquè ja ve molt poca llum del sol i les ombres se comporten de manera diferent. Això passa a refracció atmosfèrica. I després, ja quan faltin pocs segons, uns 30 segons abans de l'eclipse, ja aquestes ombres se faran més ràpides, aquestes ombres com si fossin serps, i se poden veure, sobretot si tenim una superfície blanca damunt d'una paret o en terra, se podrà veure. Ja quan faltin 15 segons, ja cal que pràcticament se pot arribar a veure la cromosfera solar i les turbulències, és a dir, aquest ponts de foc que se veuen en el sol, que no és de foc, però bueno, perquè així si ja t'entengui, i ja a partir d'aquí 10 segons abans tens l'anell de diamants, que és una brillantor extrema d'un punt molt concret de la lluna, a punt de que la lluna tapi la superfície del sol, tota l'esfera del sol, és a dir que ja, tot això és el que passarà. I després 5 segons abans, perles de Bailey, que els darrers rajos del sol passaran per les valls de la lluna i arribaran un punt molt determinat, i després pum, totalitat. Totalitat durant uns 97 segons aquí a Mallorca, un minut aproximadament a Menorca, uns minut i pico a Eivissa, 40 segons a Formentera. Aquí és el moment que ens podem llevar les ulleres d'eclipse i disfrutar, gaudir d'aquests 90 segons aproximadament de totalitat, minut i mig, que no ho veurem mai més a damunt la nostra illa, les nostres illes, és a dir, que hem de disfrutar al màxim aquests moments. Tot això passarà just abans de l'eclipse i en el moment de l'eclipse.
0: Sí, mucha precaución. Ahora decías, en este momento sí podremos quitarnos las gafas. Si no lo tenemos claro, si no tenemos claro el momento, mejor no quitárselas, que ya sabemos los riesgos que conlleva el no utilizar las gafas homologadas, el no utilizar las gafas de forma segura. Qué interesante, Pep, lo que nos cuentas de toda esta cronología antes del eclipse, durante el eclipse y lo que sucederá un poco después, ¿no? ¿Cuál es para ti el momento más especial? Sé que es toda la cronología, sé que cuando el eclipse esté en su plenitud seguramente será un momento para ti muy importante, pero ¿con qué otro momento te quedarías? Porque nos hablabas de cambios de colores, nos hablabas también incluso de un poco, lo notaremos en el ambiente, cuando de golpe bajen estas temperaturas, cuando de golpe a una hora en la que esperamos que siga habiendo luz, se va a oscurecer, es como que toda el aura va a ser un poco diferente.
1: És que és un moment històric, és a dir, si jo, el moment que més espero és el punt just abans de la totalitat i just després de la totalitat, evidentment en la totalitat per mig, tot aquest procés d'uns 15-20 segons abans i 15-20 segons després, és a dir, un total de 2 minuts. I clar, la gent pot dir, m'estic preparant durant 10 o 15 anys per un total de 2 minuts, doncs si jo faig això, aquestes coses valen molt la pena. I clar, és una situació completament anòmala, en la qual cosa no se podrà viure d'una altra manera, però el que tu has dit, la seguretat és el màxim i és el que hem de tenir més en compte. Si no sabem en quin moment ens podem llevar les ulleres, no molt la llevam fins que estigui completament fosc, que no vegem res amb les ulleres posades. I mai mirat sol directament. L'únic que baixam el cap, ens llevam les ulleres, i després miram el nostre entorn a veure si és que hi ha fosca o no hi ha fosca. Si hi ha fosca, podem mirar l'esfera del sol en la corona, però màxim un segon. No volem arriscar la salut ocular a ningú. I aquest moment és el que jo espero més de tot l'eclipse, aquests 2 minutets de penombra, ombra-penombra, que serà magnífic, i esperem que no hagi ningú. Avui ja he mirat unes 6 o 7 vegades previsions meteorològiques diferents. Totes m'indiquen el mateix, que hi haurà un bon cel, però encara estic nerviós i ja vestiré fins a les 8:30, evidentment.
0: I què ocorrerà alrededor, en el cielo, alrededor del eclipse? ¿Qué más se puede ver o no se verá nada y solo se verán las dos esferas?
1: No, juntes. Mira, avui vespre tenim la grandíssima sort, perquè això és una sort, que tenim dos esdeveniments que són molt destacables. Un d'ells és la pluja d'estel de les Perseides, les llàgrimes de Sant Llorenç, les Perseids, que, és a dir, en el moment de totalitat, aquest minut i mig, pot ser que vegem alguna de Perseida, un estel fugisser, un estel fugaç, fiu, que creu el cel. Això és el primer. I el segon és que tindrem tres planetes visibles en el cel a les 8:30 del vespre, que en teoria hi ha llum solar, però tenim l'eclipse i això fa que s'oscuregui, que s'enfosqueixi tota la cúpula celest i veurem, atenció, Mercuri i Venus per damunt de l'esfera del Sol i per davall el planeta Júpiter, és a dir, tindran tres punts lluminosos molt destacables en el cel. Això són tres planetes i la gent ho podrà veure a simple vista i sense cap perill, perquè se veuran únicament a la fase de totalitat. És a dir, alerta, si fem qualque estel fugisser, podem demanar un desig i aquest segurament se mos complirà, perquè és molt estrany veure un estel fugaç just en el moment d'un eclipse total, és a dir, serien unes condicions extraordinàries, si en veiem alguna, i després aquests tres punts brillants, tres estrelles brillants, que no són estrelles, són planetes, com són Júpiter, Mercuri i Venus, just de vora l'esfera del Sol.
0: Que maravilla de dia, un eclipse solar total. Veremos tres planetes, Mercuri i Venus per sobre i Júpiter per davall. I a més, la pluja de les Perseides. És increïble.
1: El paquet complet que en un temps. Això sí. Serà meravellós. I per ara no veig molt de núvols, a la qual cosa anem bé.
0: I què t'anava a dir? Amb els mòbils, què es podrà captar? Perquè sé que molts voldran captar el moment per guardar-lo, per compartir-lo. Els mòbils podran captar totes aquestes coses que estem dient ara?
1: Veure, els mòbils, el que jo recomanaria, és a dir, els mòbils, la càmera del mòbil seria equivalent a la nostra retina, la qual cosa, si no volem cremar xips de mòbil, que pot arribar a passar, jo recomanaria que posin una ouera d'eclipse, és a dir, com que la gent en compri dues i una d'elles la xapi en dos, i una de les teles que són el filtre que duen les oueres d'eclipse, que la posi davant la càmera del mòbil. En la qual cosa amb això llevam tot el perill de que puguem fer tenir algun problema amb els xips dels mòbils. Després, en el moment de la totalitat, sí que podem retirar suera exactament igual que la nostra retina i agafar fotos de la corona solar, que serà com una espècie de melena de cambuix que té el sol, que se pot veure només en els moments de totalitat. Això se pot capturar senzillament a simple vista i amb el mòbil sense protecció de suera ocular, però només durant la totalitat. Abans i després, quan hi ha parcialitat, aquí sí que recomanaria ueres per nosaltres i un filtre pel mòbil, que pot ser perfectament una uera d'eclipse d'aquestes que se venen per tot. És a dir, que això és la recomanació en els mòbils i les càmeres que tenen filtres específics per aquests moments. No? Que els fotògrafs ja saben perfectament quins són els filtres que necessiten per fotografiar el sol de manera segura.
0: Pues mira, creo que he hecho bien preguntándolo porque seguro que hay algún oyente que tenía pensado inmortalizar el momento y yo particularmente no sabía que se podía dañar el teléfono. Tiene lógica porque claro, al final si dañamos la vista, pues todo lo que pongamos en exposición del sol, pues también se puede dañar, como es la cámara del teléfono. Pero seguro que esta recomendación nos va a ir muy bien. ¿Cómo reacciona todo lo que es los animales a lo que está sucediendo?
1: Bueno, això ja és una situació tan anormal que els animals no saben com processar aquesta informació, que per cert, me van demanar aquesta setmana a menys si els cans i els moixos han de dur ulleres d'eclipse, i jo vaig contestar, clar, és una pregunta que jo no se m'hagués ocorregut, i va dir, no necessiten ulleres d'eclipse perquè no miraran sol els animals, senzillament estaran mirant l'ambient, que serà molt enrarit aquesta baixada de temperatura, aquest vent sobtat, els animals no saben què passa, és una situació anòmala. Els cans solen lladrar molt perquè, clar, és una situació que baixa la llum del sol, és anormal. Els ocells s'aturen de piular, no sents ocells en aquell moment perquè se pensen que ha vengut el vespre. El mateix passa amb les gallines, que ja tenim registres de l'any 1905 que les gallines se'n van anar a dormir aquest dia, el dia 30 d'agost del 1905. Passarà el mateix enguany dia 12 d'agost de 2026. Pot ser que sí. Si algú té gallines que les gravi mentre passa l'eclipse, en lloc de gravar la corona solar pot gravar gallines, és una opció. Veurement si se'n van a dormir. Després, quan torni a sortir el sol, els cans s'aturen de lladrar, els ocells comencen a piular una altra vegada i els galls canten. Els galls comencen a cantar perquè se pensen que ha arribat un nou dia. És a dir, el comportament animal és anòmal, perquè la situació és anòmala. Nosaltres sabem el que passa, ho podem processar de manera cognitivament més, més objectiva que no pas els animals, evidentment, però els animals en una situació estranyíssima que no saben què passa. Tenen un comportament anòmal, això sí, però res anormal i res que mos faci passar pena, únicament que no saben què passa. Nosaltres sí, però ells no.
0: Claro, antes nos contabas toda la cronología. Obviamente, en aquellas zonas donde la visibilidad es mucho mayor y también mejor de lo que es el eclipse, pues se podrán percibir más cosas, ¿no? Esta totalidad, un poco más cómo está el cielo. Pero nos encontremos donde nos encontremos, hay cosas que sí que las vamos a poder percibir igual, como esos cambios de luz, de colores que hablabas en el cielo, esa oscuridad. Hay cosas que sí que vamos a poder percibir, aunque no estemos en algún punto donde el eclipse se vea bien.
1: És així, exacte. És a dir, totes les Illes Balears, totes, tindran els mateixos efectes, estiguis on estiguis, aquesta baixada de temperatura de 3 graus aproximadament, aquest vent sobtat que s'aixeca, aquest canvi de percepció lumínica, aquest efecte en la llum, en els colors, l'efecte Purkinje, que he dit abans, que la percepció nostra canvia. Això, estiguem allà on estiguem, se veurà igual. Per què? Perquè estaran tots, totes les Illes Balears, tota la nostra comunitat autònoma, a davall sombra de la lluna pràcticament en el mateix temps. És a dir, si estàs a Inca, per exemple, o a la zona del castell de Bellver de Palma, o si estàs a Binissalem, a zones on no és visible l'esfera del sol en el cel, perquè ja s'ha post perquè hi ha muntanyes o perquè no se veu bé la posta de sol des d'aquestes zones, l'efecte és el mateix. Perquè, clar, estem davall sombra de la lluna, que a poc va tapant el sol. És a dir, que ningú passi pena. Si no ha pogut sortir a zones on sí és visible l'esfera del sol i de la lluna en el moment de l'eclipse, perquè el sentiment i tot el procés de davallada de temperatures i canvi sobtat d'ambient i de llum se notarà exactament igual per tot. Estic a Menorca, a Eivissa, Formentera o Mallorca. Durant la totalitat passa per tot, vegem o no vegem el sol.
0: Sin duda, para toda la población es un día, una jornada histórica, pero claro, para el mundo científico todavía más. ¿Qué estudios se van a aprovechar para hacer hoy? ¿Qué es lo que sabemos que se quiere estudiar de este eclipse solar total?
1: Bé, tots els eclipses duen algunes investigacions programades, sempre. És a dir, l'estudi de la corona solar se farà per tots els àmbits de la zona on hi ha la totalitat, és a dir, per zona de la península, que comença per la banda d'Astúries i acaba per Tarragona, Castelló. Per tota aquesta zona hi haurà científics que miraran d'estudiar la corona solar, un moment que estem canviant el màxim solar un màxim no tan fort. Ara mateix han passat el màxim d'activitat solar, que és l'activitat solar oscil·la cada 11 anys d'activitat alta, activitat baixa. Està en un procés de transició i això s'estudiarà. També una universitat catalana que vol estudiar els efectes de la totalitat de l'eclipse a la salut de les persones mitjançant els rellotges intel·ligents que t'agafen els batecs d'escor i moltes altres coses. A veure, tot això s'enregistrarà, la gent pot enviar dades de manera voluntària a una universitat de Barcelona, si no vaig equivocat, per fer un estudi sobre com us canvia la nostra percepció del nostre cos en el moment de l'eclipse. Aquesta és una altra. Evidentment, també hi haurà estudis de l'atmosfera, hi haurà processos d'humitat i no humitat, i hi ha científics que aniran a diverses zones de Mallorca, entre elles que recordar que Formentor, es farà de Formentor i en el cap de Set Salines, i allà hi haurà gent que farà estudis d'aquesta mena. És a dir, que no només és interessant l'eclipse a nivell social, també a nivell visual, efectivament, i també a nivell científic, per totes aquestes coses que t'he dit. És a dir, hi haurà estudis importants relacionats amb l'eclipse.
0: Qué interesante, y ahora hablabas de este estudio que quieren ver qué efectos tiene en la salud el eclipse, y para ello lo van a hacer a través de estos dispositivos digitales como los relojes, ¿no? Que a veces llevamos y nos calculan pues calidad del sueño, cómo tienes el ritmo de pulsaciones. A día de hoy, ¿qué estudios se tienen sobre esto y qué nos dicen estos estudios? ¿Hay un efecto directo entre este tipo de fenómenos astronómicos y nuestra salud física o incluso, diría, emocional?
1: Bueno, emocional segur, perquè és molt emocionant. Oh, espero que ho sigui, és moment de tota la veritat. Serà molt decepcionant si hi ha ningú, però no xerrarem de ningú, xerrarem de sol i d'unes condicions perfectes. Però sí, hi ha segons quins estudis que indiquen que hi ha segons quins canvis, no la salut, però sinó els ritmes circadiaris, perquè la nostra ment reacciona a la fosca amollant una feromona, per adormir-nos, la qual cosa això pot ser que afecti. Hi ha estudis fets, però és que no t'ha de donar molt de detalls. Ara bé, sí que sé que enguany, d'aquí unes hores, se produirà aquest estudi que t'ha dit de la Universitat de Barcelona, però sí que afectes, no te vull dir la salut, però sí el comportament humà de la mateixa manera que hi ha diferències amb el comportament animal. Nosaltres som, al cap i a la fi, animals, i és una situació que, per molta informació que tinguem, és anòmala. La qual cosa, el nostre ritme, sobretot el ritme de batecs de cor, de cardiòleg sí que canviarà una miqueta amb el meu cos segur que canviarà, això n'estic segur. Supos que els nostres oients segurament també, si estan a la zona d'observació de la totalitat, o fins i tot si no hi són, és a dir, estudis científics que assessoren, sí, però a l'enguany n'hi haurà més. S'està estudiant aquestes coses cada vegada que hi ha un eclipse total.
0: Pep, crec que hem fet una mica de repàs de tot, de la cronologia, una mica què és l'eclipsi solar total, les hores, els moments. No sé si trobes que falta alguna curiositat o alguna cosa que ens quedi per explicar.
1: A veure, el que no me cansaré de dir és que, per favor, tranquil·litat, seny, que no hi hagi nervis, que si arribem a un lloc que està ple de gent, que ens tranquil·litzem, no ha d'haver conflictes aquest dia, avui, no ha d'haver... Si anem a una zona d'observació oficial i està ple, n'hi ha nou a tota Mallorca, en zones on no hi ha cap restricció en el tràfic, la qual cosa que la gent no se preocupi i disfruti el màxim que pugui de l'eclipsi. Si tothom, en aquests moments, jo suposo que tothom qui pugui ja s'està desplaçant en el lloc d'observació que han triat. La qual cosa, la meva recomanació és, per favor, tranquil·litat i a disfrutar, que és un dia per disfrutar i per no oblidar mai en la nostra vida. A part d'això, senzillament anar molt alerta, perquè estem amb alerta extrema de foc, d'incendis, que ningú faci, per favor, foc en lloc, i si qualcú ha d'encendre un cigarret que vol fumar, que l'apagui dins una... que se l'enduqui la llosca, dins una s'enredat d'aquest de plàstic. Per favor, han d'anar molt de seny i que tothom dugui aigua, perquè fa molta calor avui i no ens hem de deshidratar. No volem que els serveis d'emergències ens venguin a cercar de manera innecessària. Per favor, tothom que tingui el seny i és capaç de preparar-se per anar a un lloc que farà molta calor, amb risc d'incendis i que podem tenir algun problema de salut si no anem un poc alerta. Aigua, menjar, gorra i ens hem de tapar del sol, per favor, i tranquil·litat, que si trobem una carretera que està molt congestionada, normalment la retenció en dura un poquet, 10-15 minuts, però també podem fer mitja volta i anar a una altra banda, que hi ha les zones d'observació oficials precisament per això. Per favor, hem d'anar amb seny de vista i bé avui, hem d'anar amb molta precaució, per favor, que tothom estigui atent a les recomanacions del govern. Això és el que voldria dir més que res, perquè és el que més me fa passar pena ara mateix.
0: Pep Marcús, divulgador astronòmic, moltíssimes gràcies, a disfrutar, que sabem que per tu i també per molta gent és un dia especial, i ja ens explicaràs què tal l'experiència.
1: La setmana que ve en xerrarem, vamos, i m'apareix que haurem de llegir el programa.
0: Gràcies, Pep, adéu.
1: Vinga, moltes gràcies i bon eclipse.
0: Disfruta, adéu.
1: Adéu.
0: Y a ustedes, poco más nos queda por decir, que disfruten del eclipse si van a verlo, eso sí, con las medidas de seguridad. Mañana volvemos. Adiós.
2: Hoy por hoy Mallorca, Sonia Trujillo. Este es el mes del gran eclipse. Todo el mundo habla de ello. Pero los eclipses no solo ocurren en el cielo, también ocurren en el mercado inmobiliario. Te lo explicamos. Cuando el precio eclipsa el valor, cuando la improvisación eclipsa la estrategia. Este agosto, que no te eclipsen la venta de tu casa. Antes de tomar una decisión, habla con quien lleva décadas ayudando a propietarios a vender mejor. Fincas Fiol, no vendemos casas, cambiamos vidas.
3: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. con Javier Liébana.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Nosotros llevamos vendiendo gafas del eclipse desde noviembre, diciembre del año pasado. Todo ha sido a cuenta gotas, pues hasta, yo creo que estas dos últimas semanas.
6: Hay mucha gente que viene desesperada y sobre todo en los dos últimos días. Ayer toda la tarde y hoy toda la mañana diciendo que están agotadas y que no tenemos gafas.
7: O sea, y graciosos de, bueno, rebusca a ver si ahí en un cajón aparece una o dos.
4: A poco más de 5 horas para que empiece el evento astronómico del último siglo en nuestro país, en los establecimientos oficiales en los que hemos preguntado, y han sido más de 15, no quedan gafas homologadas ya para el eclipse. Y hasta ahora miles y miles de personas se preparan para vivir este fenómeno natural a partir de las 7:30 de la tarde. Hay más de 30.000 agentes desplegados para los casi 3 millones de desplazamientos por carretera que se esperan, y ya se empieza a notar el tráfico. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
8: Buenas tardes, sí se nota, pero poco todavía. Hasta ahora esos desplazamientos por carretera se han empezado a intensificar en torno a mediodía, en torno a las 12, sobre todo en las salidas de Madrid por la A1 sentido Burgos, camino hacia esa zona de totalidad. Son las primeras retenciones que de momento, según la DGT, no se están registrando en otras comunidades. Las autoridades insisten en extremar las precauciones, el riesgo de incendios es extremo y estamos en un día especialmente caluroso. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
9: Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación.
8: El despliegue de seguridad es histórico por tierra, mar y aire para vigilar y controlar las aglomeraciones.
4: En unos minutos nos vamos a ir a Guadalajara, al Observatorio de Yebes, el lugar elegido por el gobierno para la retransmisión oficial, donde acaba de llegar Marina Fernández. También vamos a recorrer de oeste a este, este eclipse total de sol que vamos a disfrutar en España, que va a empezar en Galicia y va a terminar en Baleares. En la playa de Palma, en Mallorca, está Marga Escobar. Marga, ¿qué ambiente hay por ahí hasta ahora? Cuéntanos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, pues aquí en Playa de Palma, en concreto en Campastilla, el día está transcurriendo con tranquilidad, aunque la playa se ha ido llenando poco a poco a medida que han pasado las horas. A esta hora el ambiente es prácticamente el de cualquier otro día, aunque en los accesos hay presencia constante de Policía Nacional y Policía Local y carteles que restringen el acceso a residentes y vehículos autorizados. Entre quienes ya están en la playa sí que hay personas que han decidido venir con tiempo para coger sitio y pasar aquí el día antes de disfrutar del fenómeno. Y en los establecimientos de la zona esperan una tarde, dicen, imprevisible. Creen que la afluencia irá aumentando con el paso de las horas y algunos incluso se plantean reducir el servicio en mesa y ofrecer comida para llevar si finalmente aumenta mucho el trabajo.
4: Insistimos, las gafas homologadas son necesarias para poder ver el eclipse sin riesgo y ya son 7 en total los modelos que Consumo ha retirado, el último esta mañana de la marca Multiópticas. Una vez tenemos las gafas correctas, vamos a estar muy pendientes de las nubes. ¿Qué tiempo vamos a tener esta tarde? Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. Las nubes del extremo norte lentamente se van disipando, pero todo apunta a que a la hora del eclipse seguirá la nubosidad de tipo bajo, especialmente en el litoral asturiano. También habrá nubes, especialmente en las Béticas, los Pirineos, restos de las tormentas y los chaparrones que tendremos esta tarde. Una tarde también muy cálida. Hoy el calor aprieta un poco más y los 40 grados los veremos tanto en el norte, centro y sur peninsular. Hay una máxima de 40 grados prevista tanto en Ourense, Pamplona, Logroño, Badajoz, también en Toledo. Temperaturas muy altas y mucha precaución porque con todos estos ingredientes, el riesgo de incendios es muy alto, incluso extremo.
4: Al margen del eclipse, la última hora pasa por Ceuta. Desde allí acaba de hablar la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ayer el PP anunció que había alcanzado un acuerdo con ella para que comparezca en el Senado el próximo martes, saltándose así la estrategia del gobierno de comparecer primero en el Congreso. Y Robles acaba de evitar confirmar o desmentir esto, Julia Molina.
12: No ha querido aclarar la ministra qué hará la semana que viene, pese a las preguntas de los periodistas. El gobierno había asegurado que hoy mandaría la respuesta al Senado, pero por ahora sigue en el aire si el martes habrá comparecencia en la Comisión de Defensa. Hoy Marlaska no ha acudido a la de Interior, pero el PP ha decidido mantenerla para mostrar su enfado.
13: La silla vacía del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado y está incumpliendo sobre todo una obligación constitucional y una obligación legal.
12: El presidente de la comisión, el popular Martínez Maillo, ha asegurado que el ministro no les ha dado ninguna excusa sobre por qué no podía asistir hoy, así que amenazan con llevar el choque a los tribunales si el gobierno no acude a la Cámara Alta.
4: Y del exterior ha vuelto a ser una noche de búsqueda contrarreloj entre los escombros en Colombia. Se van agotando las 72 horas más importantes tras el terremoto para encontrar a gente con vida. La cifra de fallecidos de momento no ha aumentado, son 188 los muertos según el gobierno. En Pereira, en el Eje Cafetero, una de las zonas más devastadas, está la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Berta, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Colombia amanece por segundo día después del terremoto con un saldo oficial de 188 muertos, aunque las autoridades locales aseguran que hay más de 200. Ahora se cumplen 48 horas del terremoto en las que las labores de rescate no han cesado en ninguna de las zonas afectadas, con Pereira y Cali como ciudades donde se requieren más manos para levantar escombros. El presidente Abelardo de la Espriella ha aceptado, después de varias horas contando solo con equipos colombianos, el ingreso de rescatistas internacionales, pero la gestión estatal no está siendo blanco de quejas por parte de la gente, como sí lo fue hace menos de dos meses en Venezuela.
4: Esta mañana el ministro Álvarez ha asegurado que siguen sin tener constancia de víctimas españolas, pero que todavía hay 75 ciudadanos con los que no han podido contactar. Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
3: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Baleares. Mamen Municio.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Baleares afronta hoy una jornada de máxima presión sobre el territorio que las autoridades tratan de contener con restricciones de movilidad y medidas de seguridad. Y es que, como saben, el archipiélago es uno de los lugares más privilegiados para observar un fenómeno que va a arrancar alrededor de las 19.35 horas y que alcanzará su punto culminante a las 20.32. Baleares despliega este miércoles un operativo sin precedentes. Hay más de 2.000 personas pendientes de este operativo, todo bajo el mando de la Dirección General de Emergencias. Su director general, Pablo Garriz, ha explicado que está funcionando con normalidad, con tranquilidad hasta el momento el dispositivo de seguridad. Tan solo ha habido dos incidencias leves y poco tráfico en determinadas zonas, aunque ya se han avanzado algunos cortes en carreteras que han registrado mayor afluencia de vehículos. Como saben, está previsto que antes de una hora, que a las 3 y hasta las 9, tengan lugar la mayoría de cortes. Como les decimos, un operativo sin precedentes, apoyados también por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también venidos de la península. El inspector jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, César Pardillos.
16: Se va a reforzar un dispositivo también para prevenir hurtos con gente uniformada y gente de paisano, porque también creemos que a partir del eclipse pues la vida sigue y mucha gente pues tratará de aprovechar la situación, la aglomeración de personas para llevar a cabo ilícitos, y por eso pues también vamos a poner gente de paisano. Es decir, gente que la ciudadanía no va a detectar, pero la policía también va a estar presente, tanto con personal uniformado, por aire, con drones y helicópteros, como por tierra y por, incluso por el subsuelo, por las unidades del subsuelo.
15: El despliegue también es grande por parte de la Guardia Civil. Más de 500 agentes desplegados entre tráfico, Seprona o servicio marítimo, entre ellos ayudados por un equipo de drones. Mari Carmen Moya es la agente de la Oficina de Prensa y Comunicación.
17: La Guardia Civil trabaja sobre tres pilares fundamentales: la seguridad vial, medidas de vigilancia, ordenación y regulación del tráfico en aquellas vías donde se prevé un incremento significativo de la densidad circulatoria. En lo que respecta a la seguridad del territorio, el dispositivo está centrado para minimizar al máximo el riesgo de incendio y garantizar la seguridad ciudadana. Y por lo que respecta a la seguridad desde el mar, se realizarán funciones de prevención en las zonas de mayor afluencia de embarcación de las cuatro islas.
15: Además, hay bomberos y agentes forestales. Estamos en plena época de peligro de incendio forestal. Se suma la previsión de una afluencia excepcional de personas en las zonas de alto riesgo de incendio y en los espacios naturales protegidos, un fenómeno que va a tener lugar al atardecer noche, una circunstancia que impediría la actuación de los medios aéreos en caso de que se declarara un incendio forestal y que peligraría también los posibles rescates. Habrá un dispositivo de bomberos en Yuki Formentor. Xisco Bonín, bomberos de Mallorca.
18: Nosotros hemos sido bomberos en autobomba para controlar un poquet y tenir un poc més a prop tota la zona de Formentor, tant per risc d'incendi forestal com per risc de problemes que puguin tenir persones o vehicles o ciutadans que puguin estar per aquella zona. I també augmentarem la dotació del grup de rescat de muntanya i posarem un retén de bombers fins a les 12 del vespre de moment a la zona de Lluc, pensant sobretot en les possibles incidències que puguin sortir quan la gent torni una vegada s'hagi produït l'eclipsi i comencin a tornar des de punts de muntanya cap a les zones, cap als seus vehicles, això, incidents, accidents, pèrdues de camí, etc, etc.
15: Además, embarcaciones del Servicio de Vigilancia y Control del Litoral operativas con el objetivo de garantizar la seguridad de aquellas personas que decidan observar el fenómeno desde el mar. Recordar también los hospitales de las islas acaban a esta hora la actividad quirúrgica para liberar los quirófanos por la tarde y poder afrontar una posible situación de crisis. También, además, se refuerza el equipo de oftalmología. Estará un refuerzo hasta el próximo día 15 ante la previsión también de que haya algunos accidentes con la retina. Son, este, sin duda, el tema de la jornada, este eclipse del que vamos a contarles hasta las 2:30 en los diferentes puntos de las islas con la ayuda de Bernat Amengual en el control técnico. Pero hay dos temas más que queremos tocar. Baleares prohíbe desde este miércoles la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años con multas previstas entre los 6.000 o 60.000 euros. Lo hará en virtud de la entrada en vigor del decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de protección de la salud pública aprobado por el Gobierno el pasado viernes. La norma prohíbe en todo el territorio del archipiélago la venta, el suministro o la entrega de bebidas energéticas a menores. Y la Policía Nacional ha detenido a unos padres por supuestamente abandonar a sus hijos menores de edad en una vivienda insalubre y que no cumple con las condiciones para su habitabilidad en Palma. Vamos con los titulares del deporte. Pedro Morlá.
19: Adrián Lisoye llegará esta tarde a la isla y pasará reconocimiento médico con el Real Mallorca. El futbolista ya no se ha entrenado con el Real Zaragoza y ambos clubes han acordado una cesión con la compra obligatoria final de campaña por 3 millones de euros. Y estaremos pendientes esta tarde a las 6:30 del nadador balear Hugo González, campeón del mundo en 2024. Peleará por las medallas en los europeos de París tras certificar su clasificación para el final de los 200 metros espalda.
15: Gracias, Pedro. Para esta tarde, la Agencia Estatal de Meteorología confirma buena visibilidad y con la presencia descartada de fenómenos que podrían dificultar el disfrute del eclipse. Así pues, cielo poco nuboso o despejado, viento que va a soplar en general flojo, aunque eso sí, vamos a continuar con altas temperaturas. Mallorca y Vidiosas estarán en aviso amarillo por calor hasta las 7 de la tarde.
3: Hora 14. Mamen Municio.
15: El director general de Emergencias e Interior, Pablo Garriz, ha descrito el inicio de la jornada en la que tendrá lugar el eclipse solar total como tranquila, con solo dos incidencias leves relativas a cuestiones de tráfico y con cuatro cortes de carretera hasta la 1:00. Ha precisado que en algunas zonas hay menos tráfico de lo habitual.